0: Nej, nu magrar ni. Nu magrar du bra. Nej, nej, nu magrar ni. Nu magrar du bra. Nej, nej, nej, nej, nu magrar ni. Magrar du bra. Nej, nej, nu magrar ni.
1: Är det ni magrar du kan stå upp bra?
0: Nej, nej, nu magrar ni. Nu magrar du bra. Nej, nej, nu magrar ni. Nu magrar du bra. Nej, nej, nej, nu magrar ni.